0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: I tant que sí, aquí estem amb vosaltres, dilluns i dissabtes. Ara amb Enrique Iglesias i Índia Martínez, amb aquest tema musical que et farà vibrar. Loco.

I és que ens encanta des d'aquí, des del 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, també online, a calafell.tv, apropar-te als millors temes musicals per compartir-los plegats.

temes romàntics, parlant d'amor, de desamor, amb un ritme o un altre musical, però sempre doncs, amb aquests tocs romàntics. Luis Fonsi, me despido.

Ens encanta que pugueu relaxar-vos, que estigueu còmodes i que gaudiu de la música del Només tu i jo. Amb Anthony i Pablo Alborán, aquest tema conjunt, aquest duet de Besos Dorados.

Un tema conegut es diu El Vídame i Pega la Vuelta. És, en aquest cas, interpretat i cantat per Jennifer López i Marc Anthony.

Vinga, som-hi, més temes relacionats amb l'amor, i aquest ho porta en el seu títol, Siempre queda el amor. Són Pedro Guerra i Juan Luis Guerra.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Recuperem un dels temes de fa forces anys enrere, de Pedro Javier Hermosilla, Flores en el cielo, que la gaudiu.

0: 6 minuts només ens separen del punt horari. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos.
1: Ya no responde ni el teléfono.
0: Rau Alejandro i Laura Pausini. Amb el Se Fue. Gràcies des del Només Tu i Jo.

0: del pop i els èxits més recents al Surfing Safari. Totes les tardes de dilluns a divendres de 3 a 7 a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Salutacions, salutacions a tothom aquí. Tornem a estar amb tots vosaltres, no? Aquí a la Nostàlgia de Calafell Ràdio, eh? Recordeu aquesta sintonia?

ja fa 42 anys, eh? O sigui que ja ha plogut bastant, eh? Des de que començàvem aquí, perquè jo recordo que vaig estar amb Calafell Ràdio doncs, des dels començaments, no? I segurament que molts recordareu, i també recordareu que en aquella època doncs, ja posava la música dels anys 60 i 70, no? El que passa és que llavors eren relativament modernes, no com ara, no? 40 anys o 45 anys després ja no és tan moderna, no? Però és la música que recordem aquí a la Nostàlgia Calafell Ràdio. Pep Cosidó, que us estarà acompanyant aquesta horeta, no? Amb cançons com aquesta. Comencem avui amb un grup doncs, bastant d'aquí, bastant català, bueno, que cantaven en castellà perquè aquella època quasi era prohibit parlar català, no? Els senyors de los Mustangs, no? Deu que deien els d'allò, ens deien Mustangs, no? Com ara aquí que en diuen els Mustangs, no? Un tema bastant conegut, una versió d'altres cantants, no? Que l'hem escoltat en diverses versions, aquest tema que diu Sospira la niña.

els Mustangs, els cavalls, no?, com li deien els indis, els cavalls, no?, Mustangs, no?, eren un grup que a començaments dels 60 ja eren famosos, doncs, en versions com aquesta que, estem escolt, que hem escoltat avui de Sospira la Niña. Un altre senyor que també em sembla que ja comença, últims dels 60 ja l'escoltàvem, alguna cançó, aquest no n'escoltàvem tantes, no?, però aquest senyor venia de, em sembla que era, bueno, ell, la cançó estaven gravades a Nord-Amèrica, però aquest senyor era... era sud-americà, no? El senyor Trini López, un tema que es deia Angelito,

Angelito era el senyor Trini López, si mal no recordo, em sembla que m'equivoco, em sembla que havia nascut, ja havia nascut a Amèrica del Nord, o sigui, que passa és que era d'aquells senyors que tenia els antecedents que eren castellanoparlantes, no?, eren latinos, i resulta que, doncs, esclar, sabia els dos idiomes perfectament, no?, segurament que l'heu recordat perquè són... Són moltes més d'una cançó que d'aquest senyor, doncs, que tenia la meitat castellà, la meitat en anglès, no feia una barreja, i era bastant famós als anys 60 ja, el senyor Trini López, Trini de... Bueno, clar, Trini és un nom que es fa servir igual amb home que amb dona, no? I a vegades, doncs, potser hi ha gent que diu, ostres, Trini López diu una senyora, no, era un senyor. Continuem, tornem aquí al nostre país, tornem aquí amb els senyors, amb uns que també el nom també és... El nom també era anglès, no? Perquè Lone Star, no? Lone Star era estrella errant o estrella solitària, no? Un estel solitari, no? Els senyors de Lone Star, segurament que els recordareu. Aquests també tenien temes propis i temes, doncs, versions d'altres cantants. Aquesta segurament que la recordareu perquè aquesta és pròpia i era És mi vida...

Los Señores de Lone Star, aquesta cançó és Mi Vida, la vida de Pere Gené, segurament que recordareu també totes les cançons més mogudetes o més romàntiques d'aquest grup, que també durant els anys 60 i els 70 també. El que passa, els 70 ja van derivar en un altre estil, em sembla que era més tipus jazz, em sembla que deien que es dedicaven més al jazz, no? Però que durant els anys 60 i començaments dels 70, doncs, temes tan romàntics com aquests els vam escoltar quasi com aquell que diu cada dia. Continuem amb uns senyors. Aquests eren més estil, més patxangueros, no? També eren famosos últims dels 60 ja, Els Senyors de Los Albas. Recordeu Los Albas amb una història d'un amor?

Aquesta era la història d'un amor que ens portaven Los Albas. Segurament que aquesta cançó també l'heu recordat, perquè era aquesta una cançó animadeta, no? Era per a mover, com se deia, no? Perquè si n'hi havia algú que s'adormia, doncs que se despertés, no? Eren un grup, doncs, que van tenir molts temes, moltes versions, molts èxits, perquè eren també bastant escoltats durant principalment últims dels 60 i començaments dels 70. I ara un senyor que també, aquest ve d'aquí al costat de França, no? El senyor Salvatore Adamo. Recordeu? Segurament que el recordareu molts temes. I aquest senyor tenia dues cançons que parlaven de la noche. Aquesta és una, La noche.

La noche del senyor Salvatore Adamo, eh? Segurament que aquesta l'heu recordat, eh? Perquè aquesta també era per ballar així una miqueta lent, una mica mogudant, no? Però aquesta cançó segurament que l'heu recordat, perquè del senyor Adamo doncs no m'he escoltat moltes i totes les recordem. Un senyor que també va ser nomenat aquí el rei del rock espanyol, no? El senyor Miguel Ríos, recordeu Miguel Ríos? Segurament que el recordareu. En temes, tenia temes més romàntics i temes més rock and rolleros, no? Aquest era romàntic, aquest era un tema que es deia Vuelvo a Granada.

Vuelvo a Granada, era temps, segurament que recordeu, temps d'allò que hi havia molt de desplaçament de gent, no? Hi havia molta migració que recorrien doncs, Espanya, el país, i després anaven cap a l'estranger també, segurament. Recordareu aquella època, últims dels 60, no? Bueno, a mitjans dels 60 ja hi havia tot això, temes, doncs, aquest senyor va fer un gran tema d'aquest motiu. I ara, doncs, l'altre que parlàvem del senyor Adamo, de Migrant Noche, no? Aquesta l'hem escoltat més i l'ha fet més famosa aquí, potser el senyor Rafael, Migrant Noche.

el senyor Rafael, mi gran noche, ja com deia abans, era un tema del senyor Adam O'Donnell, i va fer un arranjament al senyor Manuel Alejandro, que segurament que aquest també us sona, no com a cantant, però segurament que us sonarà com a un home que feia arranjaments, doncs, de moltes cançons, per molts, Rafael i d'altres no, de l'època, d'aquesta època. Continuem ara, sent a Sud-amèrica, no? José Luis Rodríguez, el Puma que li deien, no? Una de les temes potser més conegudes d'ell, també un tema molt romàntic que diu «Voy a perder la cabeza por tu amor».

Voy a perder la cabeza por tu amor, ¿no? El senyor José Luis Rodríguez, el deia el Puma, ¿no? Aquest senyor també tenia... També havia sigut d'aquells que sortien, no?, les telenovel·les, no?, però les cançons també, moltes cançons molt romàntiques com aquesta que hem escoltat. I ara, continuant, amb un estil molt ensemblat, però aquest senyor, en comptes de Sud-amèrica, venia de les Illes Balears, de ses illes, que en deien, no?, el senyor Llorenç Santamaría. Aquest també, segurament que el recordareu, perquè aquest també... Actualment encara fa alguna actuació, eh? Algun bolo, que en diuen, no? O sigui, encara fa alguna actuació. Temes com aquest, Para que no me olvides, Llorenç Santamaría.

Para que no me olvides, no? El senyor Llorenç Santamaria, un tema també molt romàntic, eh? Molt romàntic, un tema també, em sembla que era ja... Comença més dels 70, ja, aquest senyor ja era més famós, potser. Encara que l'any 66, eh? Eren els Z66, era el cantant, i després, doncs, com ha passat en més d'un grup, no? Que el cantant ha continuat en solitari, el grup s'ha perdut, no? A vegades han intentat continuar, però no ha sigut el mateix. Continuem ara, també anem amb un senyor. Aquest ara ens ve de Brasil, no? Del Brasil, el senyor José Augusto, encara que tingui un nom així més aviat. Bé, bueno, esclar, Brasil, Portugal, no els noms, i aquí a Espanya no, els noms José Augusto, potser també seria un nom bastant escoltat aquí. El senyor ens porta un tema que segurament que tots recordareu, no? Era recordeu aquella pel·lícula que es deia Candilejas, no? De Charlotte, no? Del Charlie Chaplin. Bueno, sembla que estava, hasta la música va ser escrita per ell, em sembla, va ser dirigida i escrita per ell, no? Candilejas, no? Segurament que la recordareu, aquesta cançó, que es parla, doncs, això d'un home que és molt gran ja i coneix una noia molt joveneta, eh? La cançó la recordareu, Candilejas.

Candilejas, no? José Augusto era un tema segurament que també l'haureu... Aquesta ja era dels anys 70, eh? I, bueno, era una versió dels anys 70 d'una pel·lícula, com deia, del senyor Charlie Chaplin, no? Recordareu aquesta cançó, que deien que aquesta, la pel·lícula del Charlie Chaplin era com una mica, doncs, la seva vida, no? Doncs, un senyor, doncs, que ja... n'havia viscut molta de vida, doncs hi coneix una noia molt jove, no? I la cançó comença així, no? Tu llegaste a mi cuando me voy, no? O sigui que segurament que l'heu recordat i pues, potser han vist la pel·lícula i tot, no? Continuem amb uns senyors que aquests eren també començaments dels 70... Aquests es van començar a fer famosos allà als 72, 73, amb els senyors de Santa Bàrbara, un tema molt romàntic que deia «¿Dónde están tus ojos negros?».

¿Dónde están tus ojos negros, eh? Els senyors de Santa Bàrbara, segurament, que també recordareu que aquest junt que va començar, sí, començaments dels 70 ja, i temes com Charlie i d'altres, doncs, que Adiós Amigo, d'altres temes, temes molt, molt romàntics que cantaven aquests senyors, doncs, durant, sí, el començament dels anys 70, cap allà, 77, 78, em sembla que ja quasi no s'escoltaven. Continuem ara, continuem amb una senyora que aquesta va començar molt abans, ella era Iva Saniqui, recordeu, Iva Saniqui aquesta havia triomfat amb allò al festival d'aquell que era, Sant Ramon, sembla? O sigui, aquesta tenia temes molt macos i un dels potser que era un tema que parlava de guerra, eh? O sigui, que era segurament que recordareu, era aquella època que encara es parlava de les guerres que hi havia al món, no? Els senyors, l'Orilla Blanca, l'Orilla Negra.

L'orilla blanca, l'orilla negra, no? Un tema doncs, que depèn d'on te la miris, no? és blanca o és negra? Era un tema, doncs, era de... Són començaments dels 70, era el tema últim dels 60, no, no allò, però era un tema bastant conegut d'aquesta senyora, a part d'altres temes que tenia, doncs, que va ser molt famosa, eh? També segurament que l'heu recordat. I ara continuem amb un tema una mica més romàntic, eh? Amb el senyor Dani Daniel, aquell tema que deia Por el amor de una mujer.

Por el amor de una mujer, no? El senyor Dani Daniel, un de tants temes que tenia també romàntics, com era la música que escoltem normalment aquí, molt, procuro que sigui principalment molt, molt romàntica i que porti molt bons records. I ara, doncs, un tema que potser és bastant escaient pel moment que estem ja, no? Perquè ja estem arribant al final del programa, no? I un tema, doncs, del senyor Toni Landa, un tema que es diu Un adiós.

Todo en un segundo se va como el viento, ¿no? El senyor Toni Landa. Un adiós. Un adiós és el que espero que sigui, que hàgiu passat una bona horeta. Ja arriba l'hora de dir-vos adeu. Ja s'acaba un altre programa de nostàlgia aquí a la tardor ja d'aquest any, o sigui que continuant aquí amb la programació de tardor, doncs Pep Cosilló, que us ha estat parlant, recordant aquests temes, com dic sempre, que espero que us portin molt bona alegria, o us portin bons records, no tristor, eh? I que ja sabeu, si tot va bé, que tingueu molt bona setmana, fins la setmana que ve. Espero tornar, doncs, a tots vosaltres.

0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: Not a march again.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, yo...

0: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Romántico Latino.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaigües. Control tècnic i edició David Burillo. Programa número 28 de la desena temporada. Bon dia, amics, oients, família de Calafell Ràdio. Aquí estem novament amb l'abecedari poètic, aquest abecedari que comporta literatura, poesia i cartes. Avui continuarem amb aquest llibre de cartes que va editar Columna, el volum 2, que ha editat aquest any per Sant Jordi, va treure Columna. Fa dos anys van fer el primer volum i aquesta vegada el volum 2, recollint unes cartes que són pura poesia. En aquest cas, començarem per una carta que va dirigida a en Tom. I diu, per explicació, diu, carta a l'amic amat malalt. Tom, amor, com et trobes? Fa just un mes que no sé res de tu i suposo que és positiu, però t'enyoro. Ens enyoro molt. L'última trobada, després d'un any i mig sense veure'ns, em va ben trasbalsar. Un any i mig, Tom! Sort que fins aquest dia no havia comptat el temps que feia de tot plegat. Venia molt treballada. Fa anys que orbito entre diverses teràpies alternatives i últimament medito cada dia i et visualitzo. Ens visualitzo. Però res. Venia no tant buscant respostes, sinó per explicar-me. Perquè no sabia si recordaves que, tot i portar mesos ingressat, sense veure'ns, m'escrivies cada dia. La gent que tenia la sort de visitar-te estava molt espantada i no et veia capaç d'escriure missatges. En canvi, me'ls escrivies. Missatges de text, d'àudio, en format imatges. Just abans que t'incomuniquessin, també ens vam trucar. Era inintel·ligible el que deies, però la voluntat hi era, tota. Què va passar, doncs, que ens van descobrir? Covards de nosaltres. Encara ara no sabem què van veure, però sabem que ho van veure. Indefens com estaves, et van treure l'única via de contacte que teníem. 3 mesos que van semblar 3 segles. Silenci i tristesa d'haver-ho espatllat tot. I nervis per no saber com et tractaven i por per no saber si sabies el que jo sabia. Només et faltava això. Recordo amb exactitud el dia que vas recuperar el mòbil. Em vas escriure disculpant-te i dient-me que no sabies fins quan més havia de durar aquest silenci. Fins al missatge demolidor en què utilitzaves paraules que no eren teves per dir-me que desaparegués. Potser estaves tan dèbil que no tenies paraules pròpies. No tenies vida pròpia. No tenies decisions pròpies. Dependència total. Però jo no ho sabia, Tom, i sempre et penses que a casa els altres viuen i es viu millor. Vaig intentar pair-ho, acceptar-ho, però necessitava saber. Plorava per tots els racons de la casa, pensant tot el que havia fet malament. Tinc aquest do. Fins que et vaig demanar una trucada amb un objectiu, saber si el missatge
l'havies escrit tu. I em vas dir que sí. I em vas demanar de quedar. I et vaig dir que no. Això m'ho vas recordar en aquesta última trobada, perquè a mi el teu sí em va desfer el món. Allà em vaig adonar que havia de començar a viure i ho havia de fer per mi, que l'esperança del tot potser ja no era esperança. Aquest temps m'ha anat bé, no ho negaré. Feia tant que vivia a l'espera, desitjant de fer un pas que no arribava, que m'estava consumint. Estic més valenta, estic més bé. Per això vaig demanar de trobar-nos, per explicar-me i tancar definitivament aquesta història tan bonica, malgrat tots els malgrats. Tom, vas allargar la trobada 7 mesos, esperant una millora que sembla que arriba molt lentament. 75% de discapacitat, 7 operacions. Però que bonic va ser veure'ns, abraçar-te, explicar-te que no em mereixia aquell missatge, explicar-te que t'estimaré sempre moltíssim, explicar-te que he tornat a aprendre a viure, mentre notava aquesta connexió tan especial que tenim, mentre agraïa com es pot arribar a estimar tant i tan serenament una persona. Gratitud infinita d'haver-te conegut. Gratitud per haver estat el meu primer amor quan teníem 15 anys. Gratitud per retrobar-nos 20 anys després. Gratitud per haver explorat totes les vies secretes d'amor possibles. Gratitud per haver-ho intentat durant tant de temps. Perquè tots dos sabem que sense Covid i malaltia, després, tu i jo, ara, estaríem junts. Nosaltres, que ens pensaven que el pitjor després de passar la Covid ja havia succeït. Qui ens havia de dir que aquell cansament després del confinament era fruit de la malaltia? L'atribuïem a l'esgotament d'haver de viure d'amagat, tornant-nos a fer mal a nosaltres mateixos, quan el que hem viscut és el tresor més gran. La pau d'estar junts, sentir-nos complets en cada trobada, capaços de fondre'ns com a conjunt. Ai, aquells dies de càmping, quan ens pensaven que tot era possible. Que lluny que queden. Tom, sigues lliure de fer el teu camí, de centrar-te en la recuperació, de fer el dol de la teva vida anterior. Només et volia dir que, si no vols, no cal que facis el nostre dol, que estimar ens estimarem sempre, molt, que sempre hi seré, i que si un altre dia, al carrer estret o allà on sigui, em demanes d'anar a viure junts, no em faré esperar, perquè portem massa anys esperant que sigui el nostre moment. El tindrem, Tom, el nostre moment. És curiosa la vida, però si m'estimes, no em vulguis lluny. Mentrestant, encara faig créixer o ciraré per descansar-hi eternament. Amb amor, senzillament, i signa aquesta carta Pia. La següent carta que llegirem es titula El meu fill i el preàmbul diu: carta dirigida al meu fill que va marxar abans de poder arribar al món.
Estimat fill meu, cigronet meu, t'escric des del món on hauries d'haver passat la teva vida, on jo t'hauria vist néixer i no morir. Una mare no hauria de veure morir el seu fill, però el dia en què em van dir que ja no hi havia batec, el món es va aturar. Tots els meus somnis, tots els teus possibles somnis, es van quedar suspesos a la setmana 12. Aquell moment tan fràgil on la vida encara és un miracle. Et vaig estimar des del primer instant, sense veure't, sense tocar-te, només sentir-te dins meu. I ara, encara que el teu cor s'hagi apagat, el teu record segueix bategant dins del meu. Tu no vas tenir temps de veure els set colors de l'arc de Sant Martí, ni de conèixer el pas dels dies de la setmana, ni de descobrir la bellesa de les notes musicals. No vas poder veure les estrelles que brillen cada nit al cel, ni sentir la calma dels mars que acaricien el món. Tant de bo haguessis pogut navegar-los, començar el teu viatge des d'Orca, sa nostra roqueta estimada, envoltada per la mar que t'hauria acaronat. Tant de bo haguessis pogut sentir l'alè del vent que xifiueja entre les zones i les vinyes i deixar-te emportar per ell, orgullar contra ell, perquè només puc especular amb el que hauria estat el teu caràcter i la teva rebel·lia. No vas arribar a escoltar els contes que t'hauria explicat abans d'anar a dormir, ni a saber que el 7 és el número de la sort, el número que completa el cercle, que uneix el cel i la terra. I ara sé que dins nostre hi ha 7 llums de vida, camins que uneixen el cor amb l'ànima. I tu, cigronet meu, ets dins del xacra del cor, el que brilla en verd suau, el color de l'amor incondicional. Allà t'he trobat. Allà et sent cada cop que respir, cada cop que estim. Tu ets el meu 7è sentit, el que em connecta amb tot allò que no es veu, però es viu. En la teva... Ets la meva absència més present, la meva pèrdua més plena. Et vaig perdre massa aviat, però mai deixaré d'estimar-te. Ets i sempre seràs el meu fill, amb tot l'amor del món. La teva mare, t'estim. I arribem a la tercera i última carta d'avui, que va dirigida a la meva exparella. I diu: carta dirigida a la meva exparella, amb qui ens estem separant, però encara convivim. Diumenge 26 d'octubre de 2025, 5:40 hores. Crec que començo a entendre't i entendre què ha passat i què ens ha passat. He après molt aquests mesos, molt. He necessitat temps, reflexions, teràpia, parlar amb tu, converses difícils, plorar i plorar. Deixar passar pel meu cos i mentre el dolor de les emocions de tots tipus que he hagut de sentir i viure. Converses infinites amb amics. També començar a treballar el meu cos i alguns diuen i alguns dies de bloqueig emocional evitatiu per generar el punt al qual crec haver arribat. Avui noto una calma interior profunda. No sé a què es deu. Potser tinc sospites, però deu ser un cúmul de coses. Aquesta sensació m'ha arribat a aquella hora que més d'un cop t'he comentat que em fa tenir la ment més serena
i els pensaments més clars, cap a les 5 i 6 de la matinada. Sento que necessitem curar-nos. De coses diferents, segurament, però necessitem fer un procés per arribar a un punt que ens farà estar millor amb nosaltres mateixos. I és molt important que tinguem l'espai i la calma per poder arribar a això. I serà un benefici per tots, per a nosaltres dos i per als nens. Després d'això, no sé què pots passar, però tinc clar que necessitem créixer. Tots dos, transformar-nos, tornar a valorar-nos a nosaltres mateixos, tornar a despertar allò que potser estava adormit o anestesiat de nosaltres mateixos. Després, ningú ho sap. Així que jo vull avançar amb aquest procés. També vull dir-te una cosa que em surt de dintre. Voldria demanar-te perdó. De veritat. Per tot el que d'una manera o altra t'hagi pogut fer mal. Mai, en cap moment, he estat amb intenció ni tan sols consciència de fer-ho. No hi havia malícia ni voluntat de fer-te patir, sinó més aviat el resultat d'un conjunt de circumstàncies, dificultats i mancances que ens va tocar viure i intentar superar com vam poder. Sé que moltes vegades el dolor no ve només del que es diu o es fa, sinó també del que no es diu o no es fa. I en això també et demano perdó. Per no haver sabut escoltar prou, per haver estat atrapat en els meus propis murs emocionals quan potser necessitaves que hi fos d'una altra manera. Una de les coses que he après aquests mesos és que tots portem a dins ferides que, si no es curen, acaben projectant-se en l'altre. I crec que part del que ens ha passat té molt a veure amb això, amb dos camins personals que s'han anat carregant de pes fins que ha calgut parar. No busco justificar res, només entendre, i des d'aquesta comprensió poder alliberar. Perquè crec que tant tu com jo mereixem pau i aquest perdó pot servir, encara que sigui una mica, per alleugerir-te o per tancar alguna esquerda. Jo em sentiré agraït. El que més desitjo és que passi el que passi, tots dos puguem seguir avançant des d'un lloc més net, més honest i més autoconscient. I signa la carta Joan Ma.

Bé, amics, doncs amb això acabem avui les tres cartes del dia. I com que ens queda una miqueta de temps, doncs ara farem poesia. Tinc aquí un llibre que es titula Lais per amants distingits i altres paraules. L'autora és una coneguda poeta. El seu nom és Roser Amills Bibiloni. I ara començarem amb aquesta carta de la Roser Amills. Començarem amb aquesta carta i amb aquests poemes. Amb aquests poemes de la Roser Amill. Comencem directament. Hi ha coses abans, hi ha un pròleg, hi ha una sèrie de coses interessants, però avui no les llegirem, potser un altre dia. Avui anirem directament als poemes. Aquest es titula Amor, amor, aquell i aquella que ja no són. I vaig haver d'acceptar el poc que sé dels meus amants, així, sobre la marxa, i fent recorregut, i fent recompte, anades i vingudes, pel llistat replet de noms que ara contemplo, seré sincera. Com els diccionaris de qualsevol llengua, que per ignorància, incapacitat o desídia, a l'hora de la veritat, no aconsegueixo desxifrar. Aquesta llista es resoldrà com la resta de la meva vida, successivament sense pausa. Successivament i sense pausa. Mentrestant, em deixo acariciar pel meu amant d'aquí i ara. I li repeteixo que tot és mentida, menys tu. Avui estimo només un home. Però sobreixo tot el que vàrem ser-hi abans. Però sofreixo tots els que varen ser-hi abans. He de callar perquè no ho entendria, negar que els recordo i els enyoro de vegades, que visc oberta la nostàlgia, com si em caminéssim pel ventre, encara les seves promeses incomplides.

Aquesta tarda és un tot integrat pels cossos, la cadència de ritmes que em varen deixar, la seva melodia, els intèrprets, l'hora, el lloc, l'estat d'ànim. Vet aquí el meu tractat d'arqueologia, em dic. Són aquí, però en trossos. Segueixen allà, encara. Per això, amor, amor, aquell i aquella que ja no són. És hora de fer inventari i escriure un llibre de versos. Resignada, mentre em deixo atacar per desconeguts totals. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes abans de començar. No sé si vull més aquest home d'avui per tot això, si l'estimo menys precisament, o és el simple divertiment de la línia que no vol ser recta. Pot ser que tingui un mal dia, i per això ho deixo veure tot, encara que sigui només per moments, i ell podria adonar-se'n. Però no ho fa. Ell m'hauria d'ajudar, però no en sap encara. M'apropo al seu coll i li faig un petó per besar-los a tots, per tenir menys fred, per invocar les màscares. Abscisió de la llum, en diuen els astrònoms. I em convenço que parlar és cosa inútil. Després, el dolor en el pit i l'esfondrament imbècil d'estar perduda. Una triga tant a comprendre la súplica del cos, la seva escletxa de cos, de coses fosques i pesants. En aquestes circumstàncies, de vegades, molt seguit, encenc la següent cigata i oculto molt discreta les etiquetes de la meva arqueologia. Com si tot fos gratis des del primer instant, com si pogués regalar-me sencera cada dia. Però, pare, sigues honesta. Deixa't de cabrioles, que això és la vida, i ja veuràs que aviat s'acaba. Convença't. Hi ha contradiccions que no es resolen mai. Preguntes per les quals cap resposta bastaria. I l'única cosa certa que tens és que seguiràs caminant. Passi allò que passi i diguis allò que diguis, per la mateixa corda fluixa de sempre, sense major risc que continuar tan sola a cada fotografia.

Bé, bé, amigues, amics, família de Calafell Ràdio, hem arribat al final del programa d'avui i arribarem d'una forma forta, amb tigres, perquè els que interpreten la cançó són los Tigres del Norte. Us deixem amb ells i amb una última carta, la dels Tigres del Norte. Molt bon diumenge.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions de més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Mm. Per tant, una situació d'aquestes que s'ha d'anar seguint moment a moment i, més a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem i ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona, amb diferents concentracions que arrencaran ja a quarts de vuit del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts. La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es produeix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut per cert rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres agoristes.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres accions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. Claro, también se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als seus socis d'investidura i Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables, i el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
3: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
13: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tribut la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
2: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
15: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible. Però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
6: Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
2: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
1: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
6: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
18: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entrada que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
6: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
2: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
1: Joan Garcia.
19: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida, i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
20: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
19: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren. Supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
6: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
1: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
21: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
22: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja estiguin reconegudes aquestes hores.
21: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
1: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Laia!
1: Josep Montero, dues gràcies. Aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'Oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
2: La segona. Una.

0: Junts i que emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Sou i que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:15, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la Travessa VIP de Trescat amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Sí, 22, pel que fa al temps, com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa, sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però amb molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla Lleida o Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, les cues són al nus de la Trinitat, i a la litoral, a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2, a Castellolí, en sentit Lleida, provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment, sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert que avui la pàgina web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
6: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre. Es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap fos pel camí.
1: I d'ossos no n'han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
10: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi, amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
7: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianapolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neue Ordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
8: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos limpias, feia parada a la Moncloa.
11: No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
12: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
8: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
13: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
8: ...però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
14: El matí de Catalunya Ràdio. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 i 28. Tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
16: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els 3 grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
17: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
16: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador es farà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
16: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
16: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAM de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49 minuts.
18: I es pondrà a les 7:42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pere Pescador 19 graus, Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, del Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
3: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'Irrail a 4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
18: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, Madrid. Segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia, Pedro Sánchez.
19: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
18: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
19: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
18: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
20: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
20: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
20: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antropic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
1: I amb què dinaran avui, precisament a la Xina?
20: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
1: Centrada sobretot en habitatge.
21: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada de tota la premsa catalana fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
1: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
22: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial, doncs, de Figueres. Terrades. El nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
1: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert Prat.
16: De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamine, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també, Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, debut amb victòria del Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Ara són les 6:36, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
23: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
24: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
25: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
23: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Els temes del moment, les coses del país
28: i les de fora.
29: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
29: I a partir de les 3,
23: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
31: I no em provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
30: El més perillós és que escapi el nostre control.
32: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
27: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: 6:45 del matí.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
19: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, el portaveu del sindicat.
33: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
19: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
18: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
19: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
34: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
19: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
0: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
19: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
2: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
19: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
18: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
19: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catana, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
3: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
18: Avui al Matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
19: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora General d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
5: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tribut a mitjà d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
19: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
18: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
19: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac com a mesura preventiva. Les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip. I durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calaril, Rita Pallés, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí. El que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Edén, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després, de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, amb els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona, i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir algunes algunes precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
9: Retencions de totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
12: Amb diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra, només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
11: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
13: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels 106 dòlars. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 10 anys.
16: Els llums s'han apagat.
17: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
15: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
17: I ho farem amb un programa especial.
15: El dimarts 29 de setembre.
17: Amb els col·laboradors d'avui.
15: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
17: 10 anys d'esports.
15: 10 anys de ràdio.
17: 10 anys de Tot Costa.
10: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb un horari nou.
19: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 2030, si no hi ha més retards. El tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
1: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
2: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
1: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
3: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
1: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
4: Sí, ho farà la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, i pel lloc de la convocatòria han triat Alcarràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Borén, a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
1: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
5: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia. Derrota de la penya a la pista del Breogán.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
6: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
12: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, a Míquer Jiménez, va insinuar al programa, després de que l'intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
1: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona,

0: La Cristina Bordes ens recomana la sèrie El caso de Laura Stern.
1: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
2: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
3: Paquita, no estàs sola. Mari Carmen està sola.
2: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
4: Es que no puede haber desahucios, ¿no? Desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
2: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
5: 23 de febrer.
2: És una opció que no t'he donat. A veure...
0: A veure, repetim-la.
2: Sí. 24 a quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: Carles, bon dia.
1: Bon dia, aquesta segur que l'has ballat, no?
2: Ah, sí, bastant, bastant, bastant. La bola negra es diu, no? Ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, avui ens despertem amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que podria haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però, mentrestant, continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Puerta del Sol. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes també han instal·lat uns toldos. A partir d'avui, uns tendells s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat. I no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà és quan el Consell de Ministres hauria d'aprovar aquest decret ambiciós.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema és que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pol Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buitres, que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido, y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi amb una acampada com Madrid, avui en parlarem àmpliament a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
5: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules aquesta nit al vèrtex de TV3.
9: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
10: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid. Outside the building, Mari Carmen was evicted.
5: I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres. altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial Matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és dilluns 28 de setembre, comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari Sacalm. Tenim un ambient força xafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després, de cara a la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també el Prepirineu, al voltant del Montsec.
1: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a l'AP7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, i a l'A2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
0: Ara són les 7:07. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Agilitzades.
14: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Mar Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda tensió a Mataró.
17: Ho explica El País. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
18: D'altra banda, El Periòdico explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nou nat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
14: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit.
17: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
18: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
14: Els ministres de defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
20: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
19: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem també d'aquesta alerta que hi ha en els serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
17: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
13: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jarpa, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
18: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària de crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
17: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
18: L'avió, els trens, en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid, creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
17: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
18: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: Ja tindran residència.
17: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals. Yeah, yeah.
18: Josep Montero de Casgrasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons toques El Petit de Cal Laril, Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
17: A la setmana del llibre en català, que ha tancat aquest cap de setmana amb 130.000 visitants.
0: Berta Torrades.
23: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
24: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
23: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
25: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putella són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
26: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
25: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debuta en victòria del Girona davant l'Ucam de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Un minut, serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
27: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
28: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
27: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
28: Treballant, però bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
27: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també es cola les portades de tota la premsa catalana, el piró musical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I el periòdico avisa que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
3: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
4: Passa un minut d'un quart de vuit al matí. Us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 21 graus a Tortosa i Tarragona i 22 a Reus i al Vendrell. Avui està previst que comenci l'Audiència Nacional, el judici de la peça catalana del cas Efial, amb 3 exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics, municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Tortosa, Jordi Barranca.
5: És una idea pionera al conjunt de l'estat espanyol i sorgeix de 6 grups d'acció local, entre d'altres permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya o als ports. La primera acció és crear un directori cultural conjunt com el del col·lectiu Cultura. Xènia Gaien és la responsable i posa un exemple.
6: Això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració amb un artista o agent dels altres territoris.
5: Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: A Torredembarra, els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. Torredembarra, Josep Almirall.
7: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda veiem possibilitats d'endur-se la victòria. Ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
8: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb, amb les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits, que per nosaltres són grandiosos, crec que fan, de veritat, que el món casteller segueixi viu com sempre.
7: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb el 2 de 7 descarregat. Des de Torredembarra, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I acabem amb un apunt econòmic. L'aeroport de Reus recupera l'estiu que ve els enllaços amb Polònia. La companyia TUI oferirà vols per als turistes polonesos. Són vols charter que únicament es podran comprar un paquet de vacances que inclou l'allotjament a la Costa Daurada. Amb Albert Cots, al control de so. Hem arribat a un quart i cinc minuts de vuit. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catinfo.

0: 21.
1: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
2: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
3: 12.435 U2435 de la sèrie 7007.
2: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
5: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
6: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
7: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
8: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido.
9: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
10: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
11: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
12: Ho entenem, tenen raó, tant estarem al seu costat.
13: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat a la negra. ¿Y eso por qué? Que soy homosexual.
14: Aquests són els sons del dia i ara la mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Contrarrellotge.
15: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, els acampats a la Puerta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
14: Pont aeri.
15: Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
14: Autosuficient.
15: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus, per sorpresa de ningú.
14: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ana García. 7.300.
6: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
14: 52.
6: A Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
14: 130.000.
6: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
14: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant, perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
16: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
14: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja, i molta, també, moltíssima gent mirant-ho.
16: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3, és el Piro Musical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i que aquest any, per les obres a Plaça Espanya, s'ha fet a la platja, la Nova Icària.
14: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant al sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
16: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
0: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
14: 7:24 i avui a La cara B del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, tornem a tenir davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una perturbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical, i per tant les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Divendres, l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era nesplè. El nesplè és un arbre fruiter, ple. Amb R final pot voler dir ple, però també molt. I quan el nesplè n'és ple de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
14: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
14: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
22: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
21: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: Som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
14: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
14: I Hi ha un minut per arribar al punt de 2:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord. Pop amb patat i col amb all i oli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem-lo uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 7:45. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
3: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
3: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
4: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Debut amb victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia, derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, una situació molt complexa. Eloi, ens deies que potser de les tres que hem viscut al mes de setembre, la que més...
5: La més difícil de pronosticar, sobretot. De fet, el que preveiem és que aquest matí puguem tenir algun primer xàfec o alguna tempesta al litoral i prelitoral. A la tarda també se'n poden formar al voltant del Prepirineu i la part més forta ens arriba la pròxima nit i demà, perquè poden aparèixer aiguats forts en més llocs de Catalunya. Amb els mapes d'aquest matí els preveiem al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, en alguns llocs de l'interior de Girona i també al voltant del Montsec, nord del Pla Lleida, Prepirineu de Lleida. En aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
0: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
5: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
0: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos, que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs ens esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
5: Exacte, és a dir, de moment el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
0: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies. Bon dia.
5: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet Sant Fos i Granollers. De moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència a la infraestructura que més pot fer que els trens estiguin aturats més estona de l'habitual. A l'R11 també hi ha retards d'entre 10 i 20 minuts.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat provoca cua ara mateix a l'AP7 a Bellaterra.
7: Sí, perquè talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha cua a Mollet en direcció Barcelona i retencions també a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord, el primer tram de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat, i aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Sant Feliu i la 2 al túnel del Bruc en direcció Igualada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
8: En la crisi social i política de l'habitatge, Ricard El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portador on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem i El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del Piro Musical de la Mercè.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
1: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdico, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Ivan Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I al Mundo, Federico Jiménez Los Santos, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra, que anomena Alibaba, ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Punes i uneix-te a la festa de l'any.
12: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
13: Guanyat! Que bé,
12: que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquests sois dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Dos quarts i mig d'avui, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
2: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim al País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
0: I què torna a tenir aigua?
3: La coneguda com a Palangana de Sants, la Font Ornamental, a tocar de Plaça de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
0: Una comarca que va a l'alça.
2: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: Si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
3: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. I empreses que ja ho fan, això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve. I altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabeig sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions. Ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
2: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó, llegim el 9-9, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
3: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el Premi del Públic i han participat 12 plats, tots amb el porc com a denominador comú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
1: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una desfilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
13: I en plan econòmic, avui l'Economista entrevista Ricardo Alonso, el propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra Sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
4: El Mundo Deportivo diu que Lamin és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs a Wembley ha de ser definitiu.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odia'm o estima'm, m'és igual. És una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42 i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
3: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color, un to verd llima, i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
4: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que a més porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
3: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social Truth es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic, marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
4: Felicitem un petonàs des de la ràdio lector David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
4: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58, i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral.
4: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que, si això no és possible, el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els 2 debats que encara quedaven.
7: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa 3:15 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que de seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
10: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
11: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem, direm, durant tot el matí. En això us avancem. Atenció, Catalunya Ràdio, unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
10: Segons s'ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I també tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
12: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector, Estela.
12: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, tenim al Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
13: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura. Al Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Afial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
14: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
15: Exacte, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobada anual al Castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin doncs com ha anat l'estiu. Cada any hi són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
16: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
17: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
16: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei...

0: d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
0: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. Ens han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Val. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria era a partir d'ara. Sí. Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que haurem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà en una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:45 per saber quina serà l'estratègia, la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
0: Fins ara, bon dia.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I això de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'entinsarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilablareix en direcció a Barcelona, Mireia Sala.
4: I per tant hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: Cinc minuts i mig seran les 8 del matí. Aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda. És el festuc. Resolem per què és tancat, Lara García.
6: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya, el festuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint festucs hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients paguem pràcticament el doble a la botiga.
7: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí hi has d'afegir pues, lo torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors és quan se'n va pues, els 13-14 euros.
6: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
8: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar el pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys estàs treballant a pèrdues, perquè no has tingut gaires ingressos.
6: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons, a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
9: M'he decantat el pistatxo pues, perquè li ve a pues, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients, vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència a veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys.
6: Això se li suma a l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en tres escoles de la localitat. La d'Infantil i Primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per 2 anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè resti

0: impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya Ràdio.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García Albiol ho ha tornat a fer, home.
2: L'he vist, l'he vist.
3: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García Albiol i així és com sona.
2: Tot, allà remen els malucs...
3: És una cosa, jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El Viol és Toni Manero, Ricard, tothom s'hi vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, eh? No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo. El Viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica, però si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu?
2: I per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem cada dia una cançó. Avui és 28 de setembre, és el Dia Internacional del Dret a Saber, i per això dediquem una cançó a tots els que ens escolteu des de primera hora per estar ben informats. Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 28 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell està preparant un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi calafellenc. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem altres notícies. Són els titulars. Fins al 9 d'octubre pots votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. T'ho expliquem d'aquí a uns minuts. El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. I com serà la tardor d'aquest 2026 al Camp de Tarragona? Previsió de pluges i temperatures. L'AEMET preveu temperatures superiors a la mitjana i més precipitacions de l'habitual. Somin Port estrena nova web per reforçar la connexió amb l'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona. La web incorpora nous espais per donar visibilitat a projectes, oportunitats d'innovació, l'observatori i la qualitat de l'ecosistema. La sequera i la calor posen en risc la collita d'olives al Baix Penedès i a l'Anoia. Unió de Pagesos alerta que les altes temperatures i la manca de pluja han fet caure bona part del fruit i que les pròximes setmanes han de ser decisives.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: A l'informatiu d'avui els volem recordar que l'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bon Preu que pot traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi una part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una oportunitat d'entrada directa per veïns i veïnes que estiguin en cerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a persones inscrites a la borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament de Calafell preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin el perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. L'Ajuntament de Calafell considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament a la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca amb l'objectiu principal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals. Durant les pròximes setmanes està previst concretar els detalls de l'acord i informar sobre els perfils que es buscaran. Per tant, són 100 llocs de treball i una mateixa porta d'entrada a través de Calafell Ocupació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins al proper mes d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2027. Recordem que la primera edició va ser dels pressupostos, el 2017, amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu que ja es troba consolidat i que els fruits són visibles. Hi ha propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja s'han fet realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les propostes poden fer-se realitat en un termini proper. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius perquè les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. Les propostes, atenció, que han passat el tall i que es poden votar són les següents. Adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a la urbanització Mar Romeu, arreglar voreres també a Brises, Montmar i Vall de Mar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i, per últim, menjadors per a colònies de gats. El Consell Ciutadà, per tant, ha aprovat la proposta tècnica presentada i ha proposat que tots aquests passin a votació. Les propostes guanyadores es poden votar fins al proper 9 d'octubre i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal del 2027.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I a l'informatiu d'avui els volem recordar que la Junta de Govern va aprovar la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès, al municipi de Calafell. Es tracta del primer tram que unirà el passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Relet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable a la qual l'Ajuntament hi treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible ha de ser visible. L'actuació no és un simple carril bici, apunta l'Ajuntament. També hi haurà vegetació i, més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Per tant, es tracta d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic al municipi de Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat, que n'hem parlat anteriorment, es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, està previst el desviament de la rotonda de la Creu Roja. Aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant a la C31, fins a arribar al municipi veí de Cunit.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: I seguim endavant amb més notícies.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. La jornada reunirà empreses i persones en recerca de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga en un format d'entrevistes laborals de curta durada. La iniciativa s'organitza en el marc del programa Treball a les Comarques, amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i la Calafell Ocupació. L'Speed Job Dating planteja un format diferent de processos de selecció convencionals. Les persones participants tenen l'oportunitat de presentar directament la seva candidatura davant empreses a través d'entrevistes de curta durada. Les empreses participants, de la seva banda, oferiran vacants en diversos perfils professionals, com ara mosso o mossa de magatzem, administratiu-administrativa, operari-operària de producció, conductor-conductora de camió, carretoner o carretonera o personal de neteja, entre d'altres llocs de treball. Les persones interessades a participar en aquesta quarta edició de l'Speed Job Dating poden consultar la informació i formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web www.leina.org/speedjob.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Més notícies d'àmbit comarcal. El Vendrell ha desvetllat el misteri dels porticons i miradors que havien aparegut fa unes setmanes en diferents punts sense que se'n conegués inicialment la finalitat. La iniciativa forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions i busca posar en valor els recursos naturals i culturals del Vendrell. La regidora de Turisme, Sílvia Vaquero, ha dit que el projecte es fonamenta en dos eixos, la natura i la cultura, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i l'oferta turística del Vendrell des d'una perspectiva més emocional. En total, s'han instal·lat 3 porticons en diferents punts del terme municipal. Un es troba al mirador del Parc de Sant Vicenç de Calders Poble, amb vistes al Pla de Mar. Un altre, a les Madrigueres, l'espai renaturalitzat i considerat l'última finestra oberta al mar. i el tercer amb el carrer Quatre Fonts, orientat cap a diversos elements patrimonials recentment restaurats, com el Portal del Pardo i l'Àngel de Tobias. El projecte també incorpora 6 miradors distribuïts al llarg del passeig marítim entre els nuclis de Sant Salvador i Comarruga. Aquests espais disposen d'un codi QR que permet accedir des del mòbil a imatges i sons per fer un viatge en el temps i comparar el paisatge actual a com era en èpoques passades. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha dit que l'objectiu és explicar els recursos naturals i culturals d'una manera diferent i posar en valor elements que els distingeixen d'altres destinacions turístiques de l'entorn. També s'ha definit els porticons i miradors com a elements simbòlics que conviden a la conversa i a la reflexió i que permeten observar el paisatge a través d'un llenguatge actual, vinculat també a fotografies i a xarxes socials.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general perquè la tardor de 2026 arriba al Camp de Tarragona amb una previsió marcada per la calor i les pluges. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, apunten a una probabilitat més gran que les temperatures se situïn per sobre dels valors habituals durant el trimestre de setembre, octubre i novembre, mentre que el vessant mediterrani presenta també una probabilitat més gran de registrar precipitacions per sobre de la mitjana. En el cas de Tarragona, situada al terç est de la península, el senyal càlid és especialment destacat. L'AEMET assenyala que les temperatures tenen una alta probabilitat de situar-se al terç superior a tot Espanya, però indica que l'anomalia càlida és més intensa precisament en el terç est peninsular, més al nord, Balears i Canàries. La previsió també deixa un senyal destacat a les precipitacions. Per al conjunt del trimestre, l'AEMET observa una probabilitat més gran de pluges per sobre de l'habitual al vessant mediterrani i les Balears, una zona on s'inclou el litoral de Tarragona. Dins de la tardor, a més, l'agència assenyala que l'anomalia de precipitació serà especialment rellevant al Mediterrani durant aquest mes de setembre. Aquest escenari no significa que plourà de forma continuada durant els propers 3 mesos, ni permet saber quan es produiran episodis concrets. La predicció estacional treballa en probabilitats i tendències, pel fet que no permet anticipar una dana, una tempesta o un episodi de pluges intenses en una data determinada. Més enllà de Tarragona, l'escenari previst per l'AEMET dibuixa una tardor més càlida del normal a pràcticament tot el país. La probabilitat de temperatures al terç superior és alta a tota Espanya, tot i que el senyal càlid guanya intensitat al nord, a l'est peninsular, les Balears i també les Canàries. En quant a les precipitacions, el senyal humit és més concret geogràficament. A més del vessant mediterrani, l'AEMET apunta a una probabilitat més gran de pluges per sobre de la mitjana, al nord-oest peninsular. A la resta del territori, els diferents escenaris de precipitació mantenen probabilitats similars a les climatològiques.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Somnimport, l'ecosistema d'innovació oberta del Port de Tarragona, estrena nova pàgina web amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del port i les capacitats de l'ecosistema innovador. La nova plataforma disponible a somniport.cat ofereix una visió més clara i accessible de l'activitat i dels mecanismes per participar-hi. La nova web explica el model d'innovació a través de 5 grans àmbits d'actuació: identificar necessitats, cercar solucions, connectar partners, vigilar i compartir coneixement i llançar projectes. D'aquesta manera, la plataforma posa en valor el procés que permet transformar els reptes reals del Port de Tarragona i de la comunitat portuària en oportunitats i projectes d'innovació aplicada. La plataforma també facilita connexió amb diferents agents que formen part de l'ecosistema, entre els quals hi ha empreses de la comunitat portuària, start-ups, centres tecnològics, universitats, administracions, agents del territori i professionals del sector marítim portuari. A través de la web, les organitzacions interessades poden conèixer les diferents vies de participació i posar en comú idees i projectes. Com a novetat, s'ha incorporat un nou buscador per temàtiques que facilita la localització dels casos d'innovació que formen part de l'Observatori, organitzats segons diferents àmbits d'interès. Aquest contingut s'actualitza de manera continuada amb nous casos que s'incorporen setmanalment. La web també incorpora un espai d'actualitat, amb notícies, activitats, convocatòries i altres continguts relacionats amb la innovació del Port de Tarragona. La nova plataforma dona també visibilitat al Pla d'Innovació 2025-2030, que estableix l'objectiu de consolidar el port tarragoní com un port de referència a la Mediterrània en innovació aplicada a la digitalització i la sostenibilitat de les operacions logístiques portuàries. En aquest marc, SomniPort es configura com el mecanisme que activa i estructura la innovació del port, tant en la seva dimensió externa com en el suport intern a l'Autoritat Portuària de Tarragona. La nova web està disponible en català, castellà i anglès i incorpora diferents vies de contacte i participació perquè diferents empreses o start-ups puguin presentar idees i plantejar projectes d'innovació. Amb aquesta nova eina digital es fa un pas més en la consolidació d'un ecosistema d'innovació obert orientat a impulsar un port de Tarragona més innovador.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu amenacen la campanya de l'oli a bona part de Catalunya. El Baix Penedès i l'Anoia, Unió de Pagesos, assenyala que encara caldrà veure com evolucionen les olives després de les darreres precipitacions i fins a quin punt aquestes han permès recuperar part de la collita. La situació és especialment preocupant als cultius de secà. La manca d'aigua ha provocat que les olives es desenvolupin amb dificultats, s'arruguin i, en molts casos, acabin caient abans de la collita. Les temperatures elevades han agreujat l'estrès hídric dels arbres. Al Baix Penedès, les perspectives havien millorat respecte de les previsions inicials gràcies a les pluges registrades a finals d'agost. En aquell moment, Unió de Pagesos estimava una collita d'entre el 60 i el 70% d'un any normal. La manca de noves precipitacions, però, ha tornat a generar preocupació i les pluges dels pròxims dies han de ser determinants per saber a quin punt es pot mantenir aquesta previsió. A l'Anoia i a la resta del Penedès, el sindicat indica que encara és aviat per concretar les pèrdues i que caldrà observar l'evolució del fruit després de les darreres pluges. En aquest territori, per tant, les pròximes setmanes poden marcar una diferència important en el volum final de la collita. La situació és molt més crítica en altres zones productores de Catalunya. A l'Alt Camp i al Tarragonès, Unió de Pagesos preveu una pèrdua pràcticament total de la collita en l'olivera de secà, mentre que l'Urgell i les Segarres calculen pèrdues del 100%. Al Baix Camp, la previsió actual es situa entre el 40 i el 50% d'una collita normal, mentre que al Baix Ebre i al Montsià s'estima entre el 30 i el 40%. A la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, el sindicat alerta que si no plou durant aquests dies es podria perdre pràcticament tota la collita de secà. Per tant, doncs, Unió de Pagesos considera que les pròximes setmanes han de ser determinants per concretar el volum final de la campanya. Les precipitacions podrien permetre que les olives, que encara es mantenen als arbres, recuperin part del seu pes, però el fruit que ja ha caigut o està molt afectat per la sequera, no es podrà recuperar. El sindicat reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'establir mesures de suport al sector i alerta que si no arriben precipitacions a curt termini, les pèrdues poden ser molt importants, especialment entre els productors d'olivera de secà.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: La comerciada fa enguany el salt definitiu a tot Catalunya, amb la participació del comerç del Gran Penedès. La iniciativa es celebrarà del 5 al 12 d'octubre. Reunirà 40 associacions comercials, 1.500 establiments i 32 poblacions de les 4 demarcacions catalanes, amb l'objectiu de reivindicar el paper del comerç de proximitat. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha assumit la coordinació de la participació de les associacions comercials del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Al territori, la campanya comptarà amb establiments i activitats a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès i Calafell. La comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba enguany a la quarta edició, amb una dimensió molt superior a la de les primeres convocatòries. La primera edició va reunir 11 associacions i 600 establiments, la segona 14 associacions i 700 comerços. La tercera va arribar 20 associacions i prop de 1.000 establiments. La campanya no planteja una programació única, sinó que cada associació prepararà activitats, promocions, sortejos i accions en el seu municipi. Els establiments participants compartiran una imatge comuna que permetrà identificar-los durant la setmana de la comerciada. Entre les accions previstes hi haurà sortejos de milers d'euros en vals de regal pel consumir en establiments que hi participen, així com activitats de carrer. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha treballat amb associacions comercials del territori per facilitar la incorporació en aquesta campanya.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La Regió Sanitària Penedès posa en marxa l'ampliació de l'edat de cribatge de càncer de còlon i recte. La nova franja de 70 a 74 anys s'incorporarà progressivament al programa del Departament de Salut de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del tercer quadrimestre del 2026 i es completarà el 2030. El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya i participar en el programa permet detectar més casos en fases inicials i reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Per tant, la detecció precoç de càncer de còlon i recte és una de les estratègies que s'han demostrat més efectives per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El programa de detecció precoç funciona des del seu inici, l'any 2000, entre persones d'entre 50 i 69 anys, i ara Salut ampliarà progressivament l'edat màxima de participació, fins als 74 anys. El risc de patir càncer colorectal s'incrementa amb l'edat. Es considera que en aquest tram el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribatge. L'ampliació de l'edat de participació comença el tercer quadrimestre del 2026 i ja inclourà les persones que tenen entre 50 i 70 anys. De manera progressiva, any a any, s'ampliarà l'edat de crida per fer la prova de cribatge fins a arribar l'any 2030 a les persones de 74 anys. Amb aquesta acció, s'estima que a Catalunya es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, 698 en homes i 327 en dones, aproximadament el 70% dels quals estaran en fases inicials, moment en què les possibilitats de curació són més elevades. L'última ronda de la Regió Sanitària Penedès es va convidar a participar a més de 91.400 persones, de les quals 25.305 del Baix Penedès, 23.742 del Garraf. D'aquestes, la participació va ser del 36,8% al Baix Penedès, un 46% al Garraf, lluny de la recomanació europea del 65%. El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Segons les estimacions del període 2022-2025, cada any es diagnostiquen 4.216 casos en homes i 2.728 casos en dones. És també el segon càncer amb més mortalitat. 2.264 morts a Catalunya el 2025, només per sota del càncer de pulmó. Tot i això, quan més aviat es detecta, la supervivència millora notablement. Per tant, la població considerada diana és convidada a participar al programa a través d'una carta en la qual s'ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta. Es concreten indicacions per fer-les a casa. El procediment és senzill. La carta per participar al programa de detecció precoç s'envia cada 2 anys, d'acord amb el calendari establert.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu d'avui, dissabte 26 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: La fi a la guerra.
0: Aquí i ara, Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
2: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

La Fil Ràdio. Són les 12. Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: nit.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 28 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell està preparant un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi calafellenc. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem altres notícies. Són els titulars. Fins al 9 d'octubre pots votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. T'ho expliquem d'aquí uns minuts. El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. I com serà la tardor d'aquest 2026 al Camp de Tarragona? Previsió de pluges i temperatures. L'AEMET preveu temperatures superiors a la mitjana i més precipitacions de l'habitual. Somin Port estrena nova web per reforçar la connexió amb l'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona. La web incorpora nous espais per donar visibilitat a projectes, oportunitats d'innovació, l'observatori i la qualitat de l'ecosistema. La sequera i la calor posen en risc la collita d'olives al Baix Penedès i a l'Anoia. Unió de Pagesos alerta que les altes temperatures i la manca de pluja han fet caure bona part del fruit i que les pròximes setmanes han de ser decisives.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: A l'informatiu d'avui els volem recordar que l'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bon Preu que pot traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi una part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una oportunitat d'entrada directa per veïns i veïnes que estiguin en cerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a persones inscrites a la borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament de Calafell preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin el perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. L'Ajuntament de Calafell considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament a la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca amb l'objectiu principal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals. Durant les pròximes setmanes està previst concretar els detalls de l'acord i informar sobre els perfils que es buscaran. Per tant, són 100 llocs de treball i una mateixa porta d'entrada a través de Calafell Ocupació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins al proper mes d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2027. Recordem que la primera edició va ser dels pressupostos, el 2017, amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu que ja es troba consolidat i que els fruits són visibles. Hi ha propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja s'han fet realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les propostes poden fer-se realitat en un termini proper. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius perquè les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. Les propostes, atenció, que han passat el tall i que es poden votar són les següents. Adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a la urbanització Mar Romeu, arreglar voreres també a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i, per últim, menjadors per a colònies de gats. El Consell Ciutadà, per tant, ha aprovat la proposta tècnica presentada i ha proposat que tots aquests passin a votació. Les propostes guanyadores es poden votar fins al proper 9 d'octubre i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal del 2027.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I a l'informatiu d'avui els volem recordar que la Junta de Govern va aprovar la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès, al municipi de Calafell. Es tracta del primer tram que unirà el passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable a la qual l'Ajuntament hi treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible ha de ser visible. L'actuació no és un simple carril bici, apunta l'Ajuntament. També hi haurà vegetació i, més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Per tant, es tracta d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic al municipi de Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat, que n'hem parlat anteriorment, es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, està previst el desviament de la rotonda de la Creu Roja. Aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant a la C31, fins a arribar al municipi veí de Cunit.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: I seguim endavant amb més notícies.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. La jornada reunirà empreses i persones en recerca de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga en un format d'entrevistes laborals de curta durada. La iniciativa s'organitza en el marc del programa Treball a les Comarques amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i la Calafell Ocupació. L'Speed Job Dating planteja un format diferent de processos de selecció convencionals. Les persones participants tenen l'oportunitat de presentar directament la seva candidatura davant empreses a través d'entrevistes de curta durada. Les empreses participants, de la seva banda, oferiran vacants en diversos perfils professionals, com ara mosso o mossa de magatzem, administratiu-administrativa, operari-operària de producció, conductor-conductora de camió, carretoner o carretonera o personal de neteja, entre d'altres llocs de treball. Les persones interessades a participar en aquesta quarta edició de l'Speed Job Dating poden consultar la informació i formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web www.leina.org/speedjob.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Més notícies d'àmbit comarcal. El Vendrell ha desvetllat el misteri dels porticons i miradors que havien aparegut fa unes setmanes en diferents punts sense que se'n conegués inicialment la finalitat. La iniciativa forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions i busca posar en valor els recursos naturals i culturals del Vendrell. La regidora de Turisme, Sílvia Vaquero, ha dit que el projecte es fonamenta en dos usos, la natura i la cultura, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i l'oferta turística del Vendrell des d'una perspectiva més emocional. En total, s'han instal·lat 3 porticons en diferents punts del terme municipal. Un es troba al mirador del parc de Sant Vicenç de Calders Poble, amb vistes al Pla de Mar. Un altre, a les Madrigueres, l'espai renaturalitzat i considerat l'última finestra oberta al mar. i el tercer amb el carrer Quatre Fonts, orientat cap a diversos elements patrimonials recentment restaurats, com el Portal del Pardo i l'Àngel de Tobias. El projecte també incorpora 6 miradors distribuïts al llarg del passeig marítim entre els nuclis de Sant Salvador i Comarruga. Aquests espais disposen d'un codi QR que permet accedir des del mòbil a imatges i sons per fer un viatge en el temps i comparar el paisatge actual a com era en èpoques passades. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha dit que l'objectiu és explicar els recursos naturals i culturals d'una manera diferent i posar en valor elements que els distingeixen d'altres destinacions turístiques de l'entorn. També s'ha definit els porticons i miradors com a elements simbòlics que conviden a la conversa i a la reflexió i que permeten observar el paisatge a través d'un llenguatge actual, vinculat també a fotografies i a xarxes socials.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general perquè la tardor de 2026 arriba al Camp de Tarragona amb una previsió marcada per la calor i les pluges. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, apunten a una probabilitat més gran que les temperatures se situïn per sobre dels valors habituals durant el trimestre de setembre, octubre i novembre, mentre que el vessant mediterrani presenta també una probabilitat més gran de registrar precipitacions per sobre de la mitjana. En el cas de Tarragona, situada al terç est de la península, el senyal càlid és especialment destacat. La EMET assenyala que les temperatures tenen una alta probabilitat de situar-se al terç superior a tot Espanya, però indica que l'anomalia càlida és més intensa precisament en el terç est peninsular, més al nord, Balears i Canàries. La previsió també deixa un senyal destacat a les precipitacions. Per al conjunt del trimestre, la EMET observa una probabilitat més gran de pluges per sobre de l'habitual al vessant mediterrani i les Balears, una zona on s'inclou el litoral de Tarragona. Dins de la tardor, a més, l'agència assenyala que l'anomalia de precipitació serà especialment rellevant al Mediterrani durant aquest mes de setembre. Aquest escenari no significa que plourà de forma continuada durant els propers 3 mesos, ni permet saber quan es produiran episodis concrets. La predicció estacional treballa en probabilitats i tendències, pel fet que no permet anticipar una dana, una tempesta o un episodi de pluges intenses en una data determinada. Més enllà de Tarragona, l'escenari previst per la EMET dibuixa una tardor més càlida del normal a pràcticament tot el país. La probabilitat de temperatures al terç superior és alta a tot Espanya, tot i que el senyal càlid guanya intensitat al nord, a l'est peninsular, les Balears i també les Canàries. En quant a les precipitacions, el senyal humit és més concret geogràficament. A més del vessant mediterrani, l'AEMET apunta a una probabilitat més gran de pluges per sobre de la mitjana, al nord-oest peninsular. A la resta del territori, els diferents escenaris de precipitació mantenen probabilitats similars a les climatològiques.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Somnimport, l'ecosistema d'innovació oberta del Port de Tarragona, estrena nova pàgina web amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del port i les capacitats de l'ecosistema innovador. La nova plataforma disponible a somniport.cat ofereix una visió més clara i accessible de l'activitat i dels mecanismes per participar-hi. La nova web explica el model d'innovació a través de 5 grans àmbits d'actuació: identificar necessitats, cercar solucions, connectar partners, vigilar i compartir coneixement i llançar projectes. D'aquesta manera, la plataforma posa en valor el procés que permet transformar els reptes reals del Port de Tarragona i de la comunitat portuària en oportunitats i projectes d'innovació aplicada. La plataforma també facilita connexió amb diferents agents que formen part de l'ecosistema, entre els quals hi ha empreses de la comunitat portuària, start-ups, centres tecnològics, universitats, administracions, agents del territori i professionals del sector marítim portuari. A través de la web, les organitzacions interessades poden conèixer les diferents vies de participació i posar en comú idees i projectes. Com a novetat, s'ha incorporat un nou buscador per temàtiques que facilita la localització dels casos d'innovació que formen part de l'Observatori, organitzats segons diferents àmbits d'interès. Aquest contingut s'actualitza de manera continuada amb nous casos que s'incorporen setmanalment. La web també incorpora un espai d'actualitat, amb notícies, activitats, convocatòries i altres continguts relacionats amb la innovació del Port de Tarragona. La nova plataforma dona també visibilitat al Pla d'Innovació 2025-2030, que estableix l'objectiu de consolidar el Port Tarragoní com un port de referència a la Mediterrània en innovació aplicada a la digitalització i la sostenibilitat de les operacions logístiques portuàries. En aquest marc, SomniPort es configura com el mecanisme que activa i estructura la innovació del port, tant en la seva dimensió externa com en el suport intern a l'Autoritat Portuària de Tarragona. La nova web està disponible en català, castellà i anglès. Incorpora diferents vies de contacte i participació perquè diferents empreses o start-ups puguin presentar idees i plantejar projectes d'innovació. Amb aquesta nova eina digital es fa un pas més en la consolidació d'un ecosistema d'innovació obert a orientat a impulsar un port de Tarragona més innovador.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu amenacen la campanya de l'oli a bona part de Catalunya. El Baix Penedès i l'Anoia, Unió de Pagesos, assenyala que encara caldrà veure com evolucionen les olives després de les darreres precipitacions i fins a quin punt aquestes han permès recuperar part de la collita. La situació és especialment preocupant als cultius de secà. La manca d'aigua ha provocat que les olives es desenvolupin amb dificultats, s'arruguin i, en molts casos, acabin caient abans de la collita. Les temperatures elevades han agreujat l'estrès hídric dels arbres. Al Baix Penedès, les perspectives havien millorat respecte de les previsions inicials gràcies a les pluges registrades a finals d'agost. En aquell moment, Unió de Pagesos estimava una collita d'entre el 60 i el 70% d'un any normal. La manca de noves precipitacions, però, ha tornat a generar preocupació i les pluges dels pròxims dies han de ser determinants per saber a quin punt es pot mantenir aquesta previsió. A l'Anoia i a la resta del Penedès, el sindicat indica que encara és aviat per concretar les pèrdues i que caldrà observar l'evolució del fruit després de les darreres pluges. En aquest territori, per tant, les pròximes setmanes poden marcar una diferència important en el volum final de la collita. La situació és molt més crítica en altres zones productores de Catalunya. A l'Alt Camp i al Tarragonès, Unió de Pagesos preveu una pèrdua pràcticament total de la collita en l'olivera de secà, mentre que l'Urgell i les Segarres calculen pèrdues del 100%. Al Baix Camp, la previsió actual es situa entre el 40 i el 50% d'una collita normal, mentre que al Baix Ebre i al Montsià s'estima entre el 30 i el 40%. A la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, el sindicat alerta que si no plou durant aquests dies es podria perdre pràcticament tota la collita de secà. Per tant, doncs, Unió de Pagesos considera que les pròximes setmanes han de ser determinants per concretar el volum final de la campanya. Les precipitacions podrien permetre que les olives, que encara es mantenen als arbres, recuperin part del seu pes, però el fruit que ja ha caigut o està molt afectat per la sequera, no es podrà recuperar. El sindicat reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'establir mesures de suport al sector i alerta que si no arriben precipitacions a curt termini, les pèrdues poden ser molt importants, especialment entre els productors d'olivera de secà.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: La comerciada fa enguany el salt definitiu a tot Catalunya, amb la participació del comerç del Gran Penedès. La iniciativa es celebrarà del 5 al 12 d'octubre. Reunirà 40 associacions comercials, 1.500 establiments i 32 poblacions de les 4 demarcacions catalanes amb l'objectiu de reivindicar el paper del comerç de proximitat. La Federació Empresarial del Gran Penedès assumí la coordinació de la participació de les associacions comercials del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Al territori, la campanya comptarà amb establiments i activitats a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès i Calafell. La comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba enguany a la quarta edició, amb una dimensió molt superior a la de les primeres convocatòries. La primera edició va reunir 11 associacions i 600 establiments, la segona 14 associacions i 700 comerços. La tercera va arribar a 20 associacions i prop de 1.000 establiments. La campanya no planteja una programació única, sinó que cada associació prepararà activitats, promocions, sortejos i accions en el seu municipi. Els establiments participants compartiran una imatge comuna que permetrà identificar-los durant la setmana de la comerciada. Entre les accions previstes hi haurà sortejos de milers d'euros en vals de regal pel consumir en establiments que hi participen, així com activitats de carrer. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha treballat amb associacions comercials del territori per facilitar la incorporació en aquesta campanya.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La Regió Sanitària Penedès posa en marxa l'ampliació de l'edat de cribatge de càncer de còlon i recte. La nova franja de 70 a 74 anys s'incorporarà progressivament al programa del Departament de Salut de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del tercer quadrimestre del 2026 i es completarà el 2030. El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya i participar en el programa permet detectar més casos en fase inicials i reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Per tant, la detecció precoç de càncer de còlon i recte és una de les estratègies que s'han demostrat més efectives per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El programa de detecció precoç funciona des del seu inici, l'any 2000, entre persones d'entre 50 i 69 anys, i ara Salut ampliarà progressivament l'edat màxima de participació fins als 74 anys. El risc de patir càncer colorectal s'incrementa amb l'edat. Es considera que en aquest tram el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribatge. L'ampliació de l'edat de participació comença el tercer quadrimestre del 2026 i ja inclourà les persones que tenen entre 50 i 70 anys. De manera progressiva, any a any, s'ampliarà l'edat de crida per fer la prova de cribatge fins a arribar l'any 2030 a les persones de 74 anys. Amb aquesta acció, s'estima que a Catalunya es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, 698 en homes i 327 en dones, aproximadament el 70% dels quals estaran en fases inicials, moment en què les possibilitats

0: 1.728 casos en dones. És també el segon càncer amb més mortalitat. 2.264 morts a Catalunya el 2025, només per sota del càncer de pulmó. Tot i això, quan més aviat es detecta, la supervivència millora notablement. Per tant, la població considerada Diana és convidada a participar al programa a través d'una carta en la qual s'ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta. Es concreten indicacions per fer-les a casa. El procediment és senzill. La carta per participar al programa de detecció precoç s'envia cada 2 anys, d'acord amb el calendari establert.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu d'avui, dissabte 26 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: El govern espanyol busca quadrar els interessos de Sumar, Podem i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Quadrar el cercle d'interessos. Amb Podem i Junts, però també amb Sumar i el PNB, tibant en direccions oposades. Aquest és el repte del PSOE i de Pedro Sánchez a 24 hores del Consell de Ministres de demà amb la voluntat d'aprovar-hi el decret d'habitatge, Joan Bota.
3: Amb una acampada per l'habitatge consolidant-se a Madrid i els partits d'esquerres reclamant els contractes indefinits, Junts insisteix a legislar sobre els fons voltor però deixant els petits propietaris fora de la prohibició de desnonar. El PSOE sent també la pressió del PNB i de Sumar, el seu soci, al govern.
1: Connectem amb Madrid i amb Barcelona. Paula Brujats i Jordi Corbalan.
4: Sí, perquè Sumar, però també tots els socis de l'esquerra pressionen Pedro Sánchez per aprovar demà un decret ambiciós de màxims i que reculli sobretot la pròrroga automàtica dels lloguers que caduquen els propers 2 anys. Aquest és ara mateix el principal escull de la negociació, segons fons dels partits. Sumar i Esquerra Republicana reclamen al PSOE valentia.
5: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
6: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
7: Junts manté obertes les negociacions, demana a Sumar i Podem que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris.
8: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
1: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
3: Aquesta tarda, el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president

0: del govern espanyol. En aquest context, i amb l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que, en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
1: Jo hi era aquella acampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
2: A la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
2: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
0: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
4: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
2: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
5: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els tres grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll. I el bàsquet Manresa, el base Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha complicacions a la C14, Ribera d'Urgellet, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. A Barcelona, a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Rodalies, encara afectacions a les línies R2 Nord i R8 per una incidència per robatori de cable ja resolta.
2: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
2: Esteu molt pendents de les pluges.
8: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda. Allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts. Aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral, prelitoral, Catalunya central, podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat, pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja, per tant, sentit comú, molta precaució, perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
2: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge, una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'esquerres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
2: Uns socis que acaben de comparèixer, tots junts, a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis a l'esquerra del PSOE?
5: Sí, des d'aquí, Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran, i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu, i aquí és on ara mateix hi ha, segons fons de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
9: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
10: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
5: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables, i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
11: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
5: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
12: Las cosas no están para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números, y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
5: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de l'investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
2: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
13: Junts no es mou de les seves propostes: bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la resta de formacions.
14: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
13: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del reial decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
2: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona. I en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
15: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
16: Bon dia. Sí, una visita al barri de Poble Nou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
15: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
16: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
2: Bé, doncs aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez de Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que això sí, han durat poca estona, Sara Riera.
5: Després d'anys d'inacció, denuncia el sindicat, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
17: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
5: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
2: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar allà i continua amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
18: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. A més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
19: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco. Pero lo conseguí.
20: Llego de alquiler en un piso que han reformado para ser tres pisos.
21: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
18: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
22: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
18: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els lloguers indefinits.
23: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
18: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
2: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
24: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
1: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
24: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
1: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
24: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
2: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà el debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
0: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
2: Deixem la crisi de l'habitatge i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
3: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
4: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
3: Kallas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
2: Més coses. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
8: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
6: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
2: Passant 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia.
9: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Grans batutes. Grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entradesauditori.cat.
12: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
25: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Així és que vostès m'han vingut a veure.
27: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
28: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
29: Ciutadans de Catalunya.
30: No us ho creureu.
31: És més fàcil del que et penses.
32: Sorpresa.
33: Així que som-hi. A practicar.
29: Acompanyeu?
28: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
4: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
34: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
4: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
34: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
4: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona l'ASIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
2: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
4: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
35: Una persona que entra al sistema de sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pie a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
4: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
2: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Har.
1: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
5: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general i no cada any.
1: Malgrat aquest acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
2: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
14: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuz i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'Ablo va encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
15: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia, i això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta, no?
14: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'aerolínia.
16: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per certs tipus de clients.
14: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
2: D'aquí a 10 segons seran 2:45. Avui a Lleida...
17: No volem más de plaques! No volem más de plaques!
2: Són consignes en contra de grans extensions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Plater. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o als jutjats. Lleida, Estela Bussó, ens asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
18: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han volgut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa Pilar Corberó i Eduard Escolat de Revolta Pagesa adverteixen que no es quedaran quiets.
19: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
20: I això volem llançar una advertència de que
0: Fins ara potser es coneixia la revolta pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
1: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
2: Per cert, que estàvem a Lleida, el Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana, segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
3: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
6: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de, bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
3: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
2: Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
11: Podríem tenir sort.
12: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
20: Mare, literalment.
11: Tinc poques ganes de treballar.
20: És que tinc molta feina.
12: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
21: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts a 2:15, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
22: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
23: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
2: I del cinema a la televisió?
24: I believe there are monsters born in this world to human parents.
2: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
23: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Filmin emet a partir de divendres Lady, un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford.
30: Do you ever get that feeling when things go bad?
23: I ara dues de sicaris, drogues, trets i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, l'Ova Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou l'Ova Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicent Andongo o Àlex Brendemull.
4: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Perquè aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
5: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
13: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges és mort, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella, i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
5: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
15: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de que les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
5: El torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 autors nous a partir de dilluns i el cicle Llibràlegs portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre.
4: I ara anem al sud del país.

0: d'Aragó.
1: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
3: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, pues es vol donar suport als artistes d'aquell territori, i se'ls hi i sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració amb un artista o agent dels altres territoris.
2: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
4: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir i sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
2: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
1: I abans dels esports, Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona.
5: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
1: Blaumut encara la seva gira El millor que hem fet, amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes-Engordany, a Andorra.
6: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
7: Que ahir va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Busà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

0: Iniciem la segona setmana de l'aturada de seleccions i, de moment, només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat per la ciutat esportiva, però vaja, el que dèiem, Roger Arbusà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és de Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que, com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell, i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i els jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com de la Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamine i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui de la Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: Internacionals blaugranes, destaquem alguns noms propis. D'entrada hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyemi acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyemi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana. L'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyemi. Per cert, Joao Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega, i avui Rafinha des del Brasil apunten que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter central.
0: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or, que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
2: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura amb un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta aturada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això o no, els elogis li van plovent, en aquest cas d'un excompany, Joao Félix, des de la selecció portuguesa, entrevista al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
0: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
4: Le va a pegar Leo al arco, nomá, golazo!
2: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt, quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència est de l'MLS.
0: Seguim parlant de la pilota d'or. Fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina. La categoria femenina, entre les favorites d'aquesta pilota d'or, destaca Alexia Putellas, novament. L'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montserraia.
5: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
6: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: Declaracions d'Alexia Putellas a Radio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
0: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
5: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Càmara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaugrana cedida a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
0: I en aquesta aturada, a banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya.
7: Exacte, sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
8: In terms of values...
9: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé, és qüestió de temps.
7: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya i Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia, diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
8: More or less the same.
9: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra l'Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
7: En canvi, desfeta a Alemanya 0-1 contra Grècia. A més, a casa, la grana de Yemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys. El va substituir Gnabry a la segona part. També ahir Noruega 1, Portugal 2 i, com dèiem, aquest Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
0: Més de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
10: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
11: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
10: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
11: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
10: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Victòria, victòria, victòria, victòria! Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James.
0: Primera doncs victòria... després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
13: Catalunya migdia.
14: Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vin a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
19: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui. Van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual. Un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid, per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, és en teoria dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xenguelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai a Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex equip.
20: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
19: Un petit hàndicap al Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà a termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustí Noval.
21: Yo creo que intenso, más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva. Pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar. Entonces, bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
0: I aquest cap de setmana ha estat l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi ha victòries del Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la Penya.
19: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya encaixant 110 punts i, a més, va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenir la Provítola i Riqui, que ja ho van fer bé, ja. Però la penya va trobar a faltar la baixa de jugadors d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això, doncs, es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84 a 77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Hilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir, doncs, tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs, sostenir el torcebraç per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Gerard Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
22: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
19: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez, al Baxi Manresa. Un cop fort al tòrax ha fet que aquest matí aquesta passar pel quiròfan, una breu intervenció que això sí farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
0: I en handbol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual, Montse.
5: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada de porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final del Mundial contra el Veszprém aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pascual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al Ahly i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3.
0: I el Granollers que escalfa motors per al debut de la Lliga Europea de dimecres a la pista del potent Flensburg.
5: Els alemanys són un dels grans favorits al títol d'aquesta segona competició europea d'handbol. El tècnic Antonio Rama afronta així el debut europeu del Granollers.
1: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal.

0: Altra, Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
1: És realment increïble. Ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
0: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longo Borghini i Reiser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
2: I tornant a futbol, la jornada del cap de setmana a la Primera Federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
3: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
4: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
3: Dissabte el Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic. Els granes són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
2: I amb què acabem, Marcos?
5: Doncs dues coses molt ràpides. En Tirol Damià Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, que és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
13: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Als 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
12: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
11: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Pinya. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 28 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell està preparant un acord amb Esclat Bonpreu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi calafellenc. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem altres notícies. Són els titulars. Fins al 9 d'octubre pots votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. T'ho expliquem d'aquí uns minuts. El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. I com serà la tardor d'aquest 2026 al Camp de Tarragona? Previsió de pluges i temperatures. L'AEMET preveu temperatures superiors a la mitjana i més precipitacions de l'habitual. Somin Port estrena nova web per reforçar la connexió amb l'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona. La web incorpora nous espais per donar visibilitat a projectes, oportunitats d'innovació, l'observatori i la qualitat de l'ecosistema. La sequera i la calor posen en risc la collita d'olives al Baix Penedès i a l'Anoia. Unió de Pagesos alerta que les altes temperatures i la manca de pluja han fet caure bona part del fruit i que les pròximes setmanes han de ser decisives.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: A l'informatiu d'avui els volem recordar que l'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bon Preu que pot traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi una part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una oportunitat d'entrada directa per veïns i veïnes que estiguin en cerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a persones inscrites a la borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament de Calafell preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin el perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. L'Ajuntament de Calafell considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament a la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca amb l'objectiu principal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals. Durant les pròximes setmanes està previst concretar els detalls de l'acord i informar sobre els perfils que es buscaran. Per tant, són 100 llocs de treball i una mateixa porta d'entrada a través de Calafell Ocupació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins al proper mes d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2027. Recordem que la primera edició va ser dels pressupostos, el 2017, amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu que ja es troba consolidat i que els fruits són visibles. Hi ha propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja s'han fet realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les propostes poden fer-se realitat en un termini proper. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius perquè les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. Les propostes, atenció, que han passat el tall i que es poden votar són les següents. Adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a la urbanització Mar Romeu, arreglar voreres també a Brises, Montmar i Vall de Mar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i, per últim, menjadors per a colònies de gats. El Consell Ciutadà, per tant, ha aprovat la proposta tècnica presentada i ha proposat que tots aquests passin a votació. Les propostes guanyadores es poden votar fins al proper 9 d'octubre i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal del 2027.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I a l'informatiu d'avui els volem recordar que la Junta de Govern va aprovar la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès, al municipi de Calafell. Es tracta del primer tram que unirà el passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable a la qual l'Ajuntament hi treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible ha de ser visible. L'actuació no és un simple carril bici, apunta l'Ajuntament. També hi haurà vegetació i, més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Per tant, es tracta d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic al municipi de Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou Esclat, que n'hem parlat anteriorment, es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, està previst el desviament de la rotonda de la Creu Roja. Aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant a la C31, fins a arribar al municipi veí de Cunit.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: I seguim endavant amb més notícies.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. La jornada reunirà empreses i persones en recerca de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga en un format d'entrevistes laborals de curta durada. La iniciativa s'organitza en el marc del programa Treball a les Comarques, amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i la Calafell Ocupació. L'Speed Job Dating planteja un format diferent de processos de selecció convencionals. Les persones participants tenen l'oportunitat de presentar directament la seva candidatura davant empreses a través d'entrevistes de curta durada. Les empreses participants, de la seva banda, oferiran vacants en diversos perfils professionals, com ara mosso o mossa de magatzem, administratiu-administrativa, operari-operària de producció, conductor-conductora de camió, carretoner o carretonera o personal de neteja, entre d'altres llocs de treball. Les persones interessades a participar en aquesta quarta edició de l'Speed Job Dating poden consultar la informació i formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web www.leina.org/speedjob.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Més notícies d'àmbit comarcal. El Vendrell ha desvetllat el misteri dels porticons i miradors que havien aparegut fa unes setmanes en diferents punts sense que se'n conegués inicialment la finalitat. La iniciativa forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions i busca posar en valor els recursos naturals i culturals del Vendrell. La regidora de Turisme, Sílvia Vaquero, ha dit que el projecte es fonamenta en dos usos, la natura i la cultura, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i l'oferta turística del Vendrell des d'una perspectiva més emocional. En total, s'han instal·lat 3 porticons en diferents punts del terme municipal. Un es troba al mirador del Parc de Sant Vicenç de Calders Poble, amb vistes al Pla de Mar. Un altre, a les Madrigueres, l'espai renaturalitzat i considerat l'última finestra oberta al mar. i el tercer al carrer Quatre Fonts, orientat cap a diversos elements patrimonials recentment restaurats, com el Portal del Pardo i l'Àngel de Tobias. El projecte també incorpora 6 miradors distribuïts al llarg del passeig marítim entre els nuclis de Sant Salvador i Comarruga. Aquests espais disposen d'un codi QR que permet accedir des del mòbil a imatges i sons per fer un viatge en el temps i comparar el paisatge actual a com era en èpoques passades. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha dit que l'objectiu és explicar els recursos naturals i culturals d'una manera diferent i posar en valor elements que els distingeixen d'altres destinacions turístiques de l'entorn. També s'ha definit els porticons i miradors com a elements simbòlics que conviden a la conversa i a la reflexió i que permeten observar el paisatge a través d'un llenguatge actual, vinculat també a fotografies i a xarxes socials.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general perquè la tardor de 2026 arriba al Camp de Tarragona amb una previsió marcada per la calor i les pluges. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, apunten a una probabilitat més gran que les temperatures se situïn per sobre dels valors habituals durant el trimestre de setembre, octubre i novembre, mentre que el vessant mediterrani presenta també una probabilitat més gran de registrar precipitacions per sobre de la mitjana. En el cas de Tarragona, situada al terç est de la península, el senyal càlid és especialment destacat. La EMET assenyala que les temperatures tenen una alta probabilitat de situar-se al terç superior a tot Espanya, però indica que l'anomalia càlida és més intensa precisament en el terç est peninsular, més al nord, Balears i Canàries. La previsió també deixa un senyal destacat a les precipitacions. Per al conjunt del trimestre, la EMET observa una probabilitat més gran de pluges per sobre de l'habitual al vessant mediterrani i les Balears, una zona on s'inclou el litoral de Tarragona. Dins de la tardor, a més, l'agència assenyala que l'anomalia de precipitació serà especialment rellevant al Mediterrani durant aquest mes de setembre. Aquest escenari no significa que plourà de forma continuada durant els propers 3 mesos, ni permet saber quan es produiran episodis concrets. La predicció estacional treballa en probabilitats i tendències, pel fet que no permet anticipar una dana, una tempesta o un episodi de pluges intenses en una data determinada. Més enllà de Tarragona, l'escenari previst per la EMET dibuixa una tardor més càlida del normal a pràcticament tot el país. La probabilitat de temperatures al terç superior és alta a tot Espanya, tot i que el senyal càlid guanya intensitat al nord, a l'est peninsular, les Balears i també les Canàries. En quant a les precipitacions, el senyal humit és més concret geogràficament. A més del vessant mediterrani, la EMET apunta a una probabilitat més gran de pluges per sobre de la mitjana, al nord-oest peninsular. A la resta del territori, els diferents escenaris de precipitació mantenen probabilitats similars a les climatològiques.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Somnimport, l'ecosistema d'innovació oberta del Port de Tarragona, estrena nova pàgina web amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del port i les capacitats de l'ecosistema innovador. La nova plataforma disponible a somniport.cat ofereix una visió més clara i accessible de l'activitat i dels mecanismes per participar-hi. La nova web explica el model d'innovació a través de 5 grans àmbits d'actuació: identificar necessitats, cercar solucions, connectar partners, vigilar i compartir coneixement i llançar projectes. D'aquesta manera, la plataforma posa en valor el procés que permet transformar els reptes reals del Port de Tarragona i de la comunitat portuària en oportunitats i projectes d'innovació aplicada. La plataforma també facilita connexió amb diferents agents que formen part de l'ecosistema, entre els quals hi ha empreses de la comunitat portuària, start-ups, centres tecnològics, universitats, administracions, agents del territori i professionals del sector marítim portuari. A través de la web, les organitzacions interessades poden conèixer les diferents vies de participació i posar en comú idees i projectes. Com a novetat, s'ha incorporat un nou buscador per temàtiques que facilita la localització dels casos d'innovació que formen part de l'Observatori, organitzats segons diferents àmbits d'interès. Aquest contingut s'actualitza de manera continuada amb nous casos que s'incorporen setmanalment. La web també incorpora un espai d'actualitat, amb notícies, activitats, convocatòries i altres continguts relacionats amb la innovació del Port de Tarragona. La nova plataforma dona també visibilitat al Pla d'Innovació 2025-2030, que estableix l'objectiu de consolidar el port tarragoní com un port de referència a la Mediterrània en innovació aplicada a la digitalització i la sostenibilitat de les operacions logístiques portuàries. En aquest marc, SomniPort es configura com el mecanisme que activa i estructura la innovació del port, tant en la seva dimensió externa com en el suport intern a l'Autoritat Portuària de Tarragona. La nova web està disponible en català, castellà i anglès. Incorpora diferents vies de contacte i participació perquè diferents empreses o start-ups puguin presentar idees i plantejar projectes d'innovació. Amb aquesta nova eina digital es fa un pas més en la consolidació d'un ecosistema d'innovació obert orientat a impulsar un port de Tarragona més innovador.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu amenacen la campanya de l'oli a bona part de Catalunya. El Baix Penedès i l'Anoia, Unió de Pagesos, assenyala que encara caldrà veure com evolucionen les olives després de les darreres precipitacions i fins a quin punt aquestes han permès recuperar part de la collita. La situació és especialment preocupant als cultius de secà. La manca d'aigua ha provocat que les olives es desenvolupin amb dificultats, s'arruguin i, en molts casos, acabin caient abans de la collita. Les temperatures elevades han agreujat l'estrès hídric dels arbres. Al Baix Penedès, les perspectives havien millorat respecte de les previsions inicials gràcies a les pluges registrades a finals d'agost. En aquell moment, Unió de Pagesos estimava una collita d'entre el 60 i el 70% d'un any normal. La manca de noves precipitacions, però, ha tornat a generar preocupació i les pluges dels pròxims dies han de ser determinants per saber a quin punt es pot mantenir aquesta previsió. A l'Anoia i a la resta del Penedès, el sindicat indica que encara és aviat per concretar les pèrdues i que caldrà observar l'evolució del fruit després de les darreres pluges. En aquest territori, per tant, les pròximes setmanes poden marcar una diferència important en el volum final de la collita. La situació és molt més crítica en altres zones productores de Catalunya. A l'Alt Camp i al Tarragonès, Unió de Pagesos preveu una pèrdua pràcticament total de la collita en l'olivera de secà, mentre que l'Urgell i la Segarra es calculen pèrdues del 100%. Al Baix Camp, la previsió actual es situa entre el 40 i el 50% d'una collita normal, mentre que al Baix Ebre i al Montsià s'estima entre el 30 i el 40%. A la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, el sindicat alerta que si no plou durant aquests dies es podria perdre pràcticament tota la collita de secà. Per tant, doncs, Unió de Pagesos considera que les pròximes setmanes han de ser determinants per concretar el volum final de la campanya. Les precipitacions podrien permetre que les olives, que encara es mantenen als arbres, recuperin part del seu pes, però el fruit que ja ha caigut o està molt afectat per la sequera, no es podrà recuperar. El sindicat reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'establir mesures de suport al sector i alerta que si no arriben precipitacions a curt termini, les pèrdues poden ser molt importants, especialment entre els productors d'olivera de secà.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: La comerciada fa enguany el salt definitiu a tot Catalunya, amb la participació del comerç del Gran Penedès. La iniciativa es celebrarà del 5 al 12 d'octubre. Reunirà 40 associacions comercials, 1.500 establiments i 32 poblacions de les 4 demarcacions catalanes, amb l'objectiu de reivindicar el paper del comerç de proximitat. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha assumit la coordinació de la participació de les associacions comercials del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Al territori, la campanya comptarà amb establiments i activitats a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès i Calafell. La comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba enguany a la quarta edició, amb una dimensió molt superior a la de les primeres convocatòries. La primera edició va reunir 11 associacions i 600 establiments, la segona 14 associacions i 700 comerços. La tercera va arribar 20 associacions i prop de 1.000 establiments. La campanya no planteja una programació única, sinó que cada associació prepararà activitats, promocions, sortejos i accions en el seu municipi. Els establiments participants compartiran una imatge comuna que permetrà identificar-los durant la setmana de la comerciada. Entre les accions previstes hi haurà sortejos de milers d'euros en vals de regal pel consumir en establiments que hi participen, així com activitats de carrer. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha treballat amb associacions comercials del territori per facilitar la incorporació en aquesta campanya.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La Regió Sanitària Penedès posa en marxa l'ampliació de l'edat de cribatge de càncer de còlon i recte. La nova franja de 70 a 74 anys s'incorporarà progressivament al programa del Departament de Salut de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del tercer quadrimestre del 2026 i es completarà el 2030. El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya i participar en el programa permet detectar més casos en fase inicials i reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Per tant, la detecció precoç de càncer de còlon i recte és una de les estratègies que s'han demostrat més efectives per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El programa de detecció precoç funciona des del seu inici, l'any 2000, entre persones d'entre 50 i 69 anys, i ara Salut ampliarà progressivament l'edat màxima de participació, fins als 74 anys. El risc de patir càncer colorectal s'incrementa amb l'edat. Es considera que en aquest tram el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribatge. L'ampliació de l'edat de participació comença el tercer quadrimestre del 2026 i ja inclourà les persones que tenen entre 50 i 70 anys. De manera progressiva, any a any, s'ampliarà l'edat de crida per fer la prova de cribatge fins a arribar l'any 2030 a les persones de 74 anys. Amb aquesta acció, s'estima que a Catalunya es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, 698 en homes i 327 en dones, aproximadament el 70% dels quals estaran en fases inicials, moment en què les possibilitats de curació són més elevades. L'última ronda de la Regió Sanitària Penedès es va convidar a participar a més de 91.400 persones, de les quals 25.305 del Baix Penedès, 23.742 del Garraf. D'aquestes, la participació va ser del 36,8% al Baix Penedès, un 46% al Garraf, lluny de la recomanació europea del 65%. El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Segons les estimacions del període 2022-2025, cada any es diagnostiquen 4.216 casos en homes i 2.728 casos en dones. És també el segon càncer amb més mortalitat. 2.264 morts a Catalunya el 2025, només per sota del càncer de pulmó. Tot i això, quan més aviat es detecta, la supervivència millora notablement. Per tant, la població considerada Diana és convidada a participar al programa a través d'una carta en la qual s'ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta. Es concreten indicacions per fer-les a casa. El procediment és senzill. La carta per participar al programa de detecció precoç s'envia cada 2 anys, d'acord amb el calendari establert.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu d'avui, dissabte 26 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Cara ràbia molt.
2: Calafell Ràdio. Són les 8.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
3: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i...

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de

dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.